0: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I de no perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: Euroreciclaje Balear. Líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en

0: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: Desde primera hora del día nos ponemos en marcha para acompañarte con la mejor programación. Fincui Radio.

0: 31. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Seguimos aquí en Figui Radio Deportes atendiendo pues la información deportiva en este mes de verano, donde muchos equipos ya están planificando lo que va a ser la nueva temporada y sobre todo tema plantillas, y el que lo está haciendo es el Figui Mallorca Basket, que nos está dando noticias cada 2x3 en cuanto a incorporaciones en la nueva plantilla que va a militar en la primera FEF, la antigua LEP Oro. Ya tenemos dos fichajes, Hugo Ferreira y Sergi Huguet, y el último en caer ha sido Jaume Lobo, que estuvo, este escolta catalán, en el Menorca y también en el Tizona de Burgos. Estamos con su director deportivo, que no para, sé que está medio vacaciones, medio trabajando. Martí Vives, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Joan?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
2: Bueno, pues ara de que a mi m'aplegis en cotxe, supos que me sent bé, no?
1: Sí, de moment sí, de moment.
2: Sí. Beníssim.
1: Beníssim.
2: Pues m'aplegis un poquet de vacances.
1: Un poquet de vacances, però de vacances...
2: De vacances de la meva feina, d'una de les feines.
1: Ah, vale, vale, vale, vale.
2: Fitxar, això no aturar.
1: De fitxar no aturar, m'has dit, altra feina sí, però del tema de l'equip no, perquè estem en plena confecció de la nova plantilla i ja n'hem fitxat tres, no?
2: Correcte, i bueno, com que un ja hi haurà els pròxims dies, si tot va bé, altre, i bueno, poc i poc, aquesta setmana hi haurà més novetats.
1: Aquesta setmana hi haurà més novetats. Què t'apareix en aquest...
2: Sí, sí, sí, anem avançant molt bé.
1: Ah, vale, molt bé, molt bé. Millor, no? Si se posa la cosa més fàcil, millor per tu, no?
2: Bueno, jo, bueno, això és molt senzill. Si m'agrada, el fitxam. I si estem segurs, fitxam. Hi ha gent que diu, no, esperar oportunitats millors, final de mercat... Bueno, també t'arrisques a quedar-te amb oportunitats pitjors. Nosaltres tenim molt clar que si m'agrada, m'agrada, i punt. I ja no cercam orament si trobem qualcú millor i crear pues, una situació d'incertesa innecessari, vaja, el meu punt de vista, no? En final aquestes situacions s'han de gestionar de la manera més normal possible. Si m'agrada el jugador, anem a per ell. Si el jugador mos diu que no, o no ho tenim clar, que volem fitxar aquest jugador, pues miram la segona opció, i si la segona opció no és clara o no la tenim molt clara, pues, en aquest cas pues sí que decidim esperar. Uh-huh. I cap problema. I no, ja tens, l'estiu és llarguíssim, Joan,
1: sí,
2: no
1: te'n
2: pots imaginar,
1: sí.
2: I la quantitat de coses que quan te penses que no saps, no acabes de trobar un jugador indicat segons quina posició, després sense més ni menys, pues te compareix un jugador que te l'ofereix un tio que no t'ho havia oferit perquè fins ara estava esperant altres situacions, i ara te l'ofereixen i ara és una oportunitat per tu, i és fantàstic, la veritat. En un final pues, hem de fer el que sentim, i així anem confeccionant la plantilla. De moment pues, anem a bon ritme.
1: De moment en tenim sis jugadors, no es queda la meitat, idò, no?
2: Correcte, no es queda la meitat. Bueno, com t'he dit, aquesta setmana, si tot va bé, hi haurà un o dos jugadors més. I bueno, ja ens quedaran menys. Sí que vosaltres a lo millor tardaran un poc més en arribar, perquè són situacions que s'han de treballar un poc més, i tot s'ha de fer feina, Joan. En el final no hi ha res fàcil, i també hi ha moltes situacions, hi ha un parell de situacions que estaven ja treballades en l'hivern, vale? Una de les que anunciarem aquesta setmana, si tot va bé, és una situació que ja havíem treballat durant l'hivern, que ja m'agradava molt l'Ivent, l'estava seguint de prop, i tot d'una que vaig fitxar en Àlex li vaig proposar, i vàrem anar per ell tot d'una. És a dir, que bé, que dir, hi ha situacions que estan treballades de fa estona, i el que hem anunciat, pues molt contents, perquè en Jaume Lobo pues, és un jugador terrible, que bueno... farà les delícies dels aficionats, té una capacitat per anotar bestial, i jo crec que tindrem una parella amb en Bracy pues, determinant i molt important per l'equip. Després, a la situació de base, ja teníem en Escariolo, que evidentment jo entenc que tothom el compti com a base, nosaltres el comptam com a jugador tot terreno, perquè és un jugador que pot fer tres posicions i el comptam pues, que, com un comodí, no? A part, evidentment, la posició de base que és la que també utilitzarà. I Hugo Ferreira pues, és una, el que hem de fer nosaltres, és una aposta amb aquestes posicions, perquè un base és, per exemple, més importants de la categoria, pues, segurament nosaltres no estem en disposició ni siquiera de costumós, no? Uh-huh. I després, molt, molt, molt content, suposo que m'anaves a demanar per l'incorporació, per un retorn d'en Sergi Huguet, que esperen que nosaltres pues, torni a recuperar la seva millor versió després d'haver passat per la lesió, estar aturat i després de tenir un any no massa bo a Ourense, pues, esperen que nosaltres torni a recuperar aquesta versió que nosaltres sabem que pot tenir, que pot ser un jugador important en aquesta primera FEP.
1: Sense cap dubte, i a més està més format, amb més experiència, i jo crec que se'l pot ampliar molt bé aquesta temporada, la primera FEP, Martí.
2: Sí, sí, jo estem convençuts, sobretot el rol que li han demanat, i ell, a més, està conscienciat per millorar, tant a l'estiu com a nosaltres durant l'any, altres aspectes del seu joc que el poden dur a ser un jugador encara més important.
1: Uh-huh. Tema americans, com ho tenim aquest tema? Supos que s'han des de res en venir, no?
2: Bueno, ja en tenim un, que és en Bracy.
1: Bueno, sí, en Bracy ha renovat, que és el nostre, però, que ja era nostre.
2: Correcte, en Bracy ha renovat. I, bueno, l'altra fitxa, pues, estem mirant a veure a on la posam. Pensa que la fitxa d'extracomunitari és com un comodí, també. És a dir, si tu pots fitxar espanyols, JFL, que de vegades hi ha espanyols que no són JFL, hi ha jugadors que no són espanyols i sí que són jugadors de formació, no? Això és un altre dia ja, per la gent que mos entengui...
1: Sí, m'ho expliques.
2: Sí, bueno, un jugador de formació és un jugador que s'ha format a Espanya almenys 3 anys a les categories FEP abans de júnior, és a dir, 2 anys de júnior i un de cadet. Vale. Per tant, un jugador de formació ho pot ser sense l'espanyol. Si ha vengut aquí cadete de primer o infantil de segon i juga aquests darrers 3 anys de categoria FEP formació, pues ja se considera jugador de formació per l'EPO. Uh-huh. I, per primera FEP, perdona. I clar, tot això són circumstàncies que s'han de tenir en compte també alhora, perquè n'han de tenir un mínim de 4. Que nosaltres intentarem tenir-ne 5 o 6 amb aquest aspecte. Uh-huh. I, bueno, s'ha de tenir en compte això, s'ha de tenir en compte que després hi ha les places de Cotonou, les Cotonou pues, són Osman, que són comunitaris, Cotonou, que és una situació parescuda, que són de l'espai Cotonou, que se diu, que són africans, dominicans, bàsicament caribenys i africans. Mm-hmm. I, bueno, a partir d'això, pues, es confeccionar la plantilla. Si pots guardar-te la fitxa extracomunitari per aquesta posició, allà on no trobes el jugador indicat, pues ja t'obris la situació a jugadors americans i aquí sí que tens un ventall més gros de jugadors. I amb això estem, a veure mem on la duim. Ara mateix estem entre U3, U4 i U5. El més probable és que es te la posen dins U3, però bueno, ja te dic, no està definit encara.
1: Nales Formento, entenc que està assabentat de tot el que fas i està correcte, dones ok també a tot el que dius, no?
2: Home, claro, nosaltres, és que jo no fes res sense que ell no me doni vistiplau. Vale. I després nosaltres fem feina amb equip, Joan. No entenc altra manera de fer la feina. Nosaltres fem feina amb equip. Després hi ha molt de... Pensa que Nàlex ha estat director esportiu abans que jo, ha estat entrenador abans que jo, ha estat jugador d'èlit, sí. I té un nivell de contacte molt important. Hi ha molta gent que fins i tot el crida ell. directament perquè el coneixen personalment. Uh-huh. I jo, pues, me pareix perfecte, que això és una feina d'equip. I el criden, li diuen, ell els hi diu que xerrin en jo, o me passa jugadors, els valorem entre tots dos, i a partir d'aquí, pues, a triar. I bueno, fins i tot també en Rubén, l'assistent que tenim, que és com la meva mare des de fa molts anys, també el feim partícip de tota aquesta formació de la plantilla. I el president també, evidentment. Cada dia jo despatxo el president i l'intent fer partícip, a veure menys què troba, a veure menys què li pareixen els jugadors que estem mirant, i després les situacions, que han de mirar, han de tenir en compte altres situacions, com pisos, com, bueno, cotxos, etc.
1: Bueno, l'altre dia, a més, d'Àlex Formento, jo veia les fotos i veia el vídeo aquí a Figui Televisió de la presentació i tal, i per ell germà teu, és a dir, que t'has collit una gota d'aigua. Perquè...
2: Bueno, tampoc diria tant, hombre. Bueno, simplement bueno. És que tots dos duim mullant pelat. I duim barba. Sí.
1: Però d'en fora apareixeu germans, xerrant els dos germans.
2: Ja, bueno, perquè... Això, i també, passejant pel carrer de Cadis, hi havia un parell de xap pelats i també s'apareixien, al final. M'apareixen tots un poquet.
1: Bueno, ja va en rotllo, que és lo important, i moltes ganes i il·lusió de començar, que encara queda molt a veure en bàsquet, fins a octubre no començareu. El que passa és que crec que hi ha la Copa d'Espanya antes, no? O el trofeu i els
2: balears. La Lliga comença el dia 24 i després la Copa d'Espanya pues, se va jugant ja la temporada en marxa. Va. I nosaltres pues, abans jugarem el trofeu de les Illes Balears, encara ens han de definir les dates i quals amistós més. El que sí, tindrem és una pretemporada molt curta, perquè nosaltres les circumstàncies d'aquí on vivim pues, fa que un pisos no els puguem tenir fins dia 1 de setembre. Clar. I això ens complica una miqueta pues, poder començar la pretemporada abans.
1: Sí, el tema de la vivenda aquí és un tema que fa por, sobretot en els equips que teniu que dur jugadors de fora, de futbol, de bàsquet, de qualsevol disciplina, i és un problema. És quasi que ara més complicat trobar un pis que trobar un jugador.
2: Efectivament, ara mateix m'ho falta un, concretament, de pis.
1: Ah, sí?
2: I a lo millor dos, perquè també n'hi ha un que no el tenim segur... I això, no? I bueno, però no passa res, això forma part de la feina també de l'equip directiu, que també intenta cercar sempre les millors possibilitats i les millors situacions.
1: Pues res, Martí, seguim en contacte, passa-t'ho molt bé, no mengis molt, cuida't, bueno, tema salut i tal.
2: És complicat, ja ho sé. Aquí no sud, sí. Macho, me sap greu, però...
1: Tancar la boca és difícil.
2: És molt complicat. Aquí és impossible trobar un puesto que se pugui menjar sense un que vengui un plat ple d'oli.
1: I pa, un pot de pa també, per favor.
2: I pa per tot, i picos,
1: i per favor,
2: les tortites de cama. Bueno, que per mi els ha inventat el diable.
1: Sí, aquestes tortites de camarones, aquestes, m'encanten a mi també. Són boníssimes, boníssimes. Bueno, que tinc una famada, no xerrar més amb tu. Vinga, que tinc una famada ara mateix, m'has despert. Gràcies, Martí, cuida't, passa-t'ho molt bé.
2: Vinga,
1: que vagi bé, Joan. Adéu, Martí Vives, que és el director esportiu del Figui Mallorca Bàsquet Palma, repassant un poquet l'actualitat. Vinga.
0: En el restaurante Krishna, en Puerto Portals, todo sabe a India. Aromas, especias y sabores que se quedan en tu paladar. El auténtico sabor de la India en cada plato. Si buscas el auténtico sabor hindú, Krishna es tu destino. Masala, pasanda y una carta sorprendente preparada con productos frescos y de primera calidad. Restaurante Krishna, en Puerto Portals, locales 80 y 81. Síguenos en @KrishnaMallorca. ¿Estás buscando un hogar y necesitas ayuda? Sabemos que tanto si quieres comprar o vender tu casa, ambas tareas son estresantes y agotadoras. En Unión Confianza Consultora Servicios Inmobiliarios queremos conocerte, asesorarte y acompañarte a encontrar tu nuevo hogar. Desde hace más de 20 años es nuestro trabajo y también nuestra ilusión. Llama a la puerta del que será tu nuevo hogar. Llama al 971 90 41 41 y te lo enseñaremos.

0: que li pot passar, és que li pot passar això. Bueno, el Mallorca del Grupo Z, que va, que jo crec que va por la merda el Vesca d'Almeria, els dos anys que va estar, un pip va promocionar i no va pujar, i l'altre va promocionar i va pujar de miracle, que no era gens segur que pujés.
1: Sí, ja, vaya cas.
0: I havia fet un, i tenia un superequipo. Uh-huh. I, però això, però aquest any era exactament igual, si pujava o no pujava, els efectes de l'afició. Hi havia una passió, hi havia una il·lusió, hi havia... a Palma hi havia una gentada, el seguien era el partit de fora camp, és a dir, tothom parlava de Mallorca en Beltran. Ara és que ningú, jo no crec, els quatre bonets que encara m'ho agrada en Mallorca, parlant d'un Mallorca.
1: També és vera, sí. Però bé, això és el que tenim. La veritat és que jo espero que comencin ja aquesta setmana a presentar jugadors, a animar escoltar-lo, a començar a donar qualque alegria a l'aficionat, perquè si no, no es plantaran dia 6 que comencen les proves metges dels jugadors, el que tenim, que encara tampoc sabem si és que hi són i seran, perquè també qualcun dels que hi ha pot partir. I per tant, si volem il·lusionar la gent, crec que el tema dels fitxatges és l'únic que pot il·lusionar ara mateix la gent, és l'únic.
0: Sí, és que és l'únic. Tu has de presentar un projecte atractiu que il·lusioni. El futbol és il·lusió, ningú, salvo els professionals, que són un 10% de tot el que envolta el futbol, tot el més, gent, són aficionats. Són gent que vol que va a un gust, que va cocinar de xine, per dir-ho de qualque manera. Sí. Si tu no li ofereixes un producte, pues, que va per no anar-hi. I això és el que me fa molta por.
1: Pues esperem que les coses vagin millorant. De moment tot són males notícies. La gent està molt encès avui a les xarxes socials.
0: Joan, si en tenc... A la millor volta no teniu qualcosa de bona.
1: No, jo no en tenc cap. No, és que jo...
0: Jo no m'he rit fins aquí.
1: No. O sigui, l'únic bo és que per lo menos tenim entrenador. De moment tenim entrenador. Això és l'únic bo. Això sí que és vera. Tenim entrenador. El que passa és que ara no tenim plantilla, no tenim jugadors, se nos han anat 3-4 jugadors ja, se nos han anat, i un parell més que poden partir, és a dir, i no han fitxat a ningú, això és el problema, que no han fitxat a ningú. Si tu treus un i em poses un altre, doncs mira, perfecte, però clar, si se'n van i no duim res, presentant campanya d'abonat, no agrada aquesta campanya, l'entrenador diu tendremos, no sabemos qué plantilla vamos a tener, pues blanco y en botella, és que no estàs posant les coses gent fàcils a la gent, no?
0: No, és això, és a dir, jo crec, jo, des del meu punt de vista, des del primer dia, després del dia de l'Oviedo, sobretot en Díaz, perquè és que representa el club, hauria d'estar fent una campanya brutal de demanant ajuda, malament només sigui això, però moguent algo. Uh-huh. I res, estan amagats perquè tanmateix saben, bueno, jo crec que estan venguent el club, no venguent de vendre-lo, sinó liquidació por derribo. Uh-huh. I trauran tots els dobles que puguin i intentaran, pues res. És que mira jugadors que poden encara traspassar, només en Vigili, en Samu Costa i en Esporte,
1: sí.
0: Mira els dobbers que poden treure encara,
1: i en Raillo, i en Valgent, i en Raillo, i en Valgent, bueno, Mójica, claro, i en Mójica
0: ja no dic tant, però aquests tres són tres traspassos tremendos.
1: Sí
0: i tots els equipos de segona no n'hi ha ni un que pugui fer això, perquè el Girona poquet, a lo millor. L'Oviedo res de res. L'Oviedo no pot fer cap traspàs, no té res que traspassar. Mm. I encara és menor del Vesquil el Mallorca.
1: Sí.
0: L'Almeria traspassarà, però ha de recuperar tot. Bueno, no sé com ho farà, però ja una tercera campanya posant dos ves a fondo perdido. No sé si la lliga de futbol professional et deixarà. I, claro, tens una gran oportunitat, però si tu, i sobretot això que un dueño, un propietari que se n'ha anat i potser tornarà o no tornarà, ja ho veurem. No, tu no has vist...

0: En cultura, la quarta edició del Festival Caporroig volvió a convertir la plaça del Sitjar de Capdepera en el epicentro de la música urbana en catalán. El evento, de acceso gratuito, congregó a numerosos asistentes durante una jornada marcada por las actuaciones de artistas consolidados y también emergentes.
1: Ens trobem avui vespre aquí a la plaça de Sitjar, que celebrant la quarta edició del Festival Caporroig. És un festival de música pop urbana en català que se va crear aquí a Capdepera gràcies a l'impuls d'un grup de joves del poble que tenia ganes de fer qualque cosa, però sobretot de fomentar la música en català, la música festiva, que no només segons quins gèneres que sempre solíem veure, sinó també pues, aquesta música pop urbana. I enguany, en aquesta quarta edició, tenim com a artistes en el Nelo C, en Anar Estallat i en Maria Jaume, i després un PD, que és en Rau Poca. Són artistes molt emergents, la Maria Jaume és una artista més bé consolidada ja, que enguany està creixent molt, té números molt grossos, sobretot aquí i també a Catalunya, i esperant que agradi molt aquest concert aquí a Capdepera. Des de l'Ajuntament duim col·laborant amb aquest projecte des del primer any, dotant-los tant de pressupost com d'ajuda material i el que és infraestructura. Creiem que és molt important recolzar aquests projectes, sobretot els projectes que surten des de baix, des de la població, que no només són l'Ajuntament i estem en el cap davant, i també, sobretot, fomentar la música en català, la música en la nostra llengua, i apostar per projectes que costen també aquesta llengua en els joves i en una societat que potser no està tan acostumada a sortir de festa amb música en català.
2: Bàsicament, aquest festival neix d'una necessitat, realment, perquè trobàvem que a les festes mai hi havia música en català, i a més vàrem aprofitar una onada de música pop urbana que pensant que és una música que realment t'agrada però en català normalment no s'escolta. I res, a part d'això, enguany també hem fet un projecte en l'institut, Plataforma per la Llengua, i estudiants de l'institut per fer música també i faran ara una cançó en català. També, per exemple, aquest estiu oferim un curs de ball de bot, vull dir, intentant promoure espais informals sobretot per tenir la nostra llengua present, que a vegades pareix que sempre queda un raconet i no, s'ha de fer servir per qualsevol cosa.